0: L'Espai Tragaluz, suplement cultural que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi, inicia una nova etapa en la seva llarga trajectòria. Una nova etapa en la que seguirem parlant de tota la cultura que tenim a la nostra ciutat. Música, llibres, teatre i tot el que tinga a veure amb manifestacions culturals tindrà així la seva finestra oberta, com sempre. En aquesta ocasió, en el programa En els pròxims minuts, anem a escoltar el saxofonista alcoià Enric Pedro, qui organitza un concert per aquest dissabte en el Ivanka d'Alcoi, actuació que el temps servirà com a gravació per a un nou disc en directe. També en el Teatre Calderón tindrà lloc l'actuació diumenge del grup de teatre Micalet, amb l'obra Ballant, ballant. Parlarem amb la seva cap de repartiment, l'alcoiana Carla Almeria. I per últim, Josep Lluís Antonja, director de les biblioteques i arxiu municipal, ens parlarà sobre un llibre pòstum de Paco Blai, qui recentment es va dir adeu, una publicació que es presentarà aquesta mateixa vesprada, també a l'Ivanka d'Alcoi. Moltes gràcies per la seva atenció i comencem amb els continguts. Comencem el programa Tragaluz, una nova edició d'aquest programa cultural que dediquem en Ràdio Alcoi a l'oferta cultural de la nostra ciutat. I en aquesta ocasió, els pròxims minuts, anem a parlar amb una persona que és emblemàtica de la cultura alcoiana. Fa més de 30 i de 35 anys que està dedicant-se al món de la música. Vos parle del saxofonista alcoià Enric Pedro. Bon dia, Enric, què tal, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Molt bé, pues res, volia abans de tot començar que a veure que són més de 30 anys, però és que jo recordo haver-te fet un reportatge farà per l'any 98-99 que estava començant jo en Ciutat en el periòdic, i un dels teus dels primers protagonistes va ser Enric Pedro. Jo vaig parlar amb tu i, bueno, pues imagina't, aquesta trajectòria de més de 30 anys.
1: Sí, uns quants anys, però
0: moltes. A veure, Enric, ara parlarem també un poc de la trajectòria, però què passa este mateix dissabte, 17 d'octubre, a les 20 hores, a l'Ivanka d'Alcoi? A veure, que es tenim molt a propet. Què és el que vas
1: a fer? Bueno, vaig a fer un concert i vaig aprofitar per a gravar un nou disc. Normalment jo tinc una producció discogràfica d'un parell de discos a l'any. I ja tinc en la meva discografia un parell de discos, d'àlbums gravats en directe. I era un projecte, una cosa que em feia il·lusió, no? Perquè un el vam gravar a Madrid fa 3 o 4 anys, i l'altre el vam fer a Múrcia, ja fa, no sé, 6 o 7 anys aproximadament. I, bueno, tenia ganes de fer una gravació ahir a Alcoi.
0: A casa,
1: exactament, a casa. Sí. I, bueno, pues, finalment serà possible este proper dissabte dia 10.
0: D'acord. És un concert normal, no? Un concert que tu dones, dels molts concerts que dones, el que passa que al mateix temps el serviràs per a gravar aquest nou disc.
1: Sí, anem a registrar-lo.
0: Exacte.
1: És a dir, ja és un poc el que perseguim, és la espontaneïtat, i la sala del CADA és molt apropiada també per l'aforo que té. I bueno, d'ahí traurem un proper disc. Normalment el que és el procés d'edició i tot el tema sol demorar-se, pues, alrededor de 10 mesos, un any, més o menys. Sí. Però sí, ja el dic que per a la tardor de l'any que ve tindrem un disc nou en este projecte, en este concert, que a mi m'apetís molt fer.
0: Molt bé. A veure, i Enric Pedro Quartet, parla'm un poquet, estaràs acompanyat, conta'm unes cosetes.
1: Sí, és el meu quartet habitual, amb el que, bueno, pues, toque molt per Espanya, també molt per tota Europa, i són músics fantàstics, del pianista britànic Richard Busakiewicz, que ja ha estat amb mi al Coll alguna ocasió, la contrabaixista catalana Gerald Camps i el baterista francès Guillaume Nouveau, que són tres músics extraordinaris i persones meravelloses en les que, bueno, tinc la sort d'estar treballant ja amb Richard durant els últims 14 anys, i amb Guillaume també ja fa 10 anys que treballem, i amb Gerald un poc menys, uns 7 o 8 anys. Però, bueno, és una formació molt estable, no? Vale. Lo qual avui dia tampoc és tan habitual, no?
0: Tan fàcil, t'entenc. A més de diferents països, no? Un anglès, un francès, un alcoià, sí, i un català. Estava això.
1: Sí, perquè bueno, ja he de tenir en compte que, clar, jo com et deia, sobretot els últims 10 anys, el 60-70% de la meva activitat és fora d'Espanya, no? Mm-hmm. És a Europa, i clar, quan tens que... En ocasions vaig i treballo amb músics dels diferents països on vaig a tocar, però també en ocasions, quan anem amb el quartet estable, tant els dona fer volar a tres músics d'Espanya com a tres músics que tinguin un altre punt de sortida. I això pues, bueno, ha jugat al nostre favor i ens ha permès pues, mantenir el grup considerablement estable, no? per a lo que és avui dia. No?
0: Què ens pots avançar a veure d'aixos temes, el nou disc, com... Què consistirà aquest concert? Contem-nos què pots avançar-nos, dime.
1: Bueno, és un, el concert, com tots els concerts que jo faig, van en la línia estilística de lo que jo toque, que és més bé swing tradicional contemporani. I bueno, pues nosaltres veiem molt de l'American Songbook, que diuen, totes les cançons aquestes que es van composar ja fa molts anys, però són tan bones que encara continuen molt vigents, les musicals de Broadway i també bueno, pues, cançons que venen de la cultura més saxofonística de l'era del swing i tal, però tot molt actualitzat. Nosaltres no som en absolut un grup de revival o que tracten de reproduir nota per nota algo que ja s'ha fet, és a dir, les nostres arrels estan ahí, però la nostra proposta és totalment contemporània, no?
0: Que xulo, vale. Sí, basant-se un poquet en Broadway, que això és atemporal, no? Així és això, però a partir d'ahir ho actualitzeu,
1: sí,
0: i doneu la vostra...
1: Sí, tots aquests George Gershwin, Roger Gihard, Oscar Hammerstein, en fi, tot aquesta, Paul Porter... Tota aquesta, tots aquests compositors meravellosos d'on nosaltres pues, bueno, traem molta part del material que toquem, no?
0: Sí. Jo que soc, a veure, la música no tant, però el cine sí, i bueno, quan en dies aixòs noms, és això, és el musical americà, els anys dorats, no? De Hollywood, de Cole Porter.
1: Sí, moltíssimes d'aquestes cançons també apareixen a moltes pel·lícules, vull dir, forma part de l'imaginari popular ja avui dia, no només de l'americà, sinó de qualsevol que hagi vist cine des de avui enrere fins als anys 34. No?
0: Exacte, així no és. Molt bé, doncs això serà la proposta que tindrem aquest dissabte 17 d'octubre. Les entrades, com podem aconseguir-les?
1: Les entrades estan a la venda a través del portal, crec que es diu Ticket al Coll.
0: Ah, Ticket al Coll, sí. Ticket al Coll.
1: Sí, Ticket al Coll és el portal digital online on es poden comprar les entrades.
0: Genial.
1: Encara queden algunes entrades disponibles, aunque la venta va molt bé, m'han dit avui precisament. I bueno, esperem tenir-ho ple. Jo des d'aquí convido a tot el món a que vingui a compartir aquesta mesclada amb nosaltres. Jo crec que tant per a l'aficionat al jazz com per a nosaltres fem un estil molt assequible i molt ameno. Jo crec que tot el que vingui disfrutarà i estarà bé que siguin part d'aquesta gració.
0: Molt bé, perfecte. A veure, Enric, sí que també abans entrem en la recta final, però sí que volia que també que em digueres el Jazz Club El Mussol, no? la regidoria de cultura, l'Ivan Cala, no? Tota la labor que està fent-se, no? Així al COI.
1: Sí, bueno, la labor de la promoció i difusió del jazz està fent-se principalment per l'associació Jazz Club El Mussol, que des de fa, no sé exactament els
0: també
1: anys.
0: També ja farà anys.
1: Sí, jo crec que fa més de 10 anys, no sé exactament.
0: Segur, sí.
1: Però bueno, la tasca que estan fent Àngels Jordà i Jacobo Blanes i Pac, en fi, tota la gent que hi ha.
0: Carles Figuerola.
1: Carles Figuerola també, exactament. Sempre no m'agrada tampoc dir...
0: No, si es deixa mal,
1: fora,
0: però,
1: no?
0: Que mos perdone. Però, sí.
1: Però bueno, la tasca que estan fent és impressionant i a ell es deu que el jazz tinga una presència al COI com la que està tenint els últims anys, amb els artistes de categoria mundial que han actuat ahir i que sense el seu esforç i la seva implicació això no seria possible. Vull dir, això està fora de discussió. En aquest cas també comptem amb el suport de la regidoria de cultura, que ens ha programat el concert allí al Alcada, el tècnic de cultura, Josep Policarpo, però si es referim als quals jo, òbviament, els agraeix molt que hagin contat, que hagin decidit programar aquesta proposta, però el mèrit de mantenir viu el jazz durant l'última dècada o més, ja et dic que no sé exactament molt què ens fa, és del jazz el Mussol, i jo animo també a tota la gent a que recolzi totes les propostes del Mussol, perquè estan fent una feina fantàstica, meravellosa, i totalment altruista,
0: no? Exacte, sempre ve
1: per passió, per corre, passió. I en els temps que corren
0: no és fàcil,
1: no és fàcil per moltes raons, però també és particularment destacable que la gent treballa i s'implique per a donar difusió a la cultura, siga del tipus que siga, no? Música, dansa, teatre, el que
0: siga. Sí, per pura passió, totalment.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs això també era un poc el que volia. Ens queda un minutet i algo, i jo sé que dit, a veure, la teua trajectòria en un minut igual és un poc difícil, però no sé, dime, a veure, t'hem escoltat més de 30 anys, però ara l'oient que per primera volta escolta Enric Pedro, què se li pot dir?
1: Bueno,
0: esa pregunta és difícil, ho sé, però...
1: No sé, com a mínim portem molts anys i sabem ja molt bé el que fem, no? Vull dir, jo ja el dic, ara mateix tinc una discografia de, no sé, 30 àlbums com a líder. Nosaltres, jo ja el dic, ara treballem molt, molt a Europa. Els últims 2 anys he fet també concerts a Àsia, a Xina, concretament. Aquest any vinent, o des d'ara, des de la tardor, pues, bueno, tinc concerts en França, Alemanya, Itàlia, Suïssa, Suècia, no sé, vull dir, a mi m'ha anat bé dins de lo difícil que sempre aquesta feina, no? Però jo estic molt content i molt satisfet perquè m'he pogut dedicar al que m'agrada, a la meva passió, i això és algo que em fa sentir molt, molt afortunat. No? Molt.
0: I sempre la bandera del coll, on has anat? Que jo ho sé.
1: Home, això va per davant. I m'he trobat molts alcoyans que allà per on ha anat.
0: Que guai.
1: Allò de alcoyanos por el mundo, és cert.
0: És tal qual, no?
1: Ostres, pareix que sí, són com les farmàcies, pareix que hi hagi uno de guàrdia, no?
0: Que guai.
1: Allà on vaig, o sigui...
0: Has fet ahir un concert en no sé on i s'ha arrimat, que jo soc del coll.
1: Sí, bueno, ja el dic, sí, en Amsterdam. No fa molt, en Berlín també,
0: que bo, que bo, sí, que bo, genial.
1: Molt bé,
0: doncs res, Enric, moltíssimes gràcies, recordem

0: que molta gent coneixerà, sobretot és conegut per la, perquè estava en la banda sonora de la pel·lícula aquesta de David Lynch, i és un tema que es titula Blue Velvet.
1: Ah, sí, Blue Velvet, sí, David Lynch, Corazón Salvaje, o sí, sí, era una
0: sí,
1: película
0: sí, sí,
1: de ella.
0: Sí, alguna
1: de ellas. Ah, sí, molt bé, molt bé. Vale, pues mira, ara sí, ja que es despedim, pues escoltarem un fragment de eixa obra teua. Moltíssimes gràcies de nou, ara sí, un fort abraç.
0: Gràcies a vosaltres, que vagi bé, un abraç.

0: Continuem l'espai Tragaluz i en aquesta ocasió anem a parlar de l'actuació que tindrà lloc aquest diumenge 18 d'octubre al Teatre Calderón a partir de les 19 hores. L'espectacle porta per nom Ballant Ballant i és a càrrec de la companyia de teatre Micalet, una companyia de teatre emblemàtica en la Comunitat Valenciana i en tot, jo crec que ja en tot el país. I el que volíem era en els pròxims minuts parlar amb una dels components del repartiment, de l'ampli repartiment d'aquesta obra, que a més, a veure, ja vaig a dir-vos que és alcoyana, és de la casa, i és Carla Almeria. Bon dia, Carla, què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Res, un plaer poder-te escoltar en tu, però a veure, és que aquest cognom Almeria, vamos, el delata, el delata que eres alcoyana. Carla, que eres família de Pilar. Contamos, parlamos un poquillo de tu i enseguida parlem de l'espectacle.
1: Sí, pues mira, realment soc alcoyana. Nosaltres, a més, la família Almeria Serrano Granillema Barxell i tota la nostra família està superlligada a la cultura alcoyana. Matia, a més, porta la companyia Teatre Micalet a València, però ja el dic, ha estat fa poquet fent el pregó, l'ambaixadora, ma abuelo, sí. Mon pare són músics que van tindre la seva formació en la Unió Musical d'Alcoi i jo, pues, per a seguir un poc amb l'herència familiar, també soc actriu, cantant, vaig formar a Barcelona en teatre musical i després en l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València i un poc, pues, ara mateix estic en la companyia Teatre Micalet girant el Ballant Ballant, 30 anys aquest espectacle que hem recuperat de la companyia i que estarem en el Teatre Calderó d'Alcoi.
0: I en casa, a casa, vindràs a casa. Molt bé, molt bé.
1: Aquest a casa,
0: diumenge.
1: Exacte.
0: Molt bé. A les 19 hores. A veure, hem parlat tu i jo un momentiu prèviament i, a veure, vaig a confessar teu. T'ha dit, Carla, no sé, és un musical? És un... I m'has dit, no, és un poquet. Explica-mos als oients, però que també jo crec que tenen aquest mateix dubte. Ballant, ballant. Què és el que van a veure els espectadors que acudisquen al Teatre Calderón el diumenge a les 7?
1: Pues jo penso que l'èxit de l'espectacle recibeix en el seu codi, que és un codi molt difícil de definir. Quan parlem de teatre musical esperem escoltar a gent cantant en directe i nosaltres realment no parlem ni cantem, no? Quan parlem de teatre de text esperem que la gent ens conte les històries mitjançant paraula. Jo penso que l'èxit del Ballant Ballant recibeix en que tu, quan acabes l'espectacle, t'has emportat 100 anys d'història, perquè realment parlem d'una evolució de 100 anys d'història, sense mediar absolutament ninguna paraula, amb una introducció, evidentment, de les coreografies, dels moviments característics de cada època. I, clar, hi ha històries d'amor, de desamor, de política, estan totes les com Espanya va evolucionar en l'arribada dels nous sons, de la tele, dels nous moviments. És molt màgic, perquè parlaríem d'un teatre de gest, realment, en el qual tu no, vas a oblidar-te de que no parlem, perquè estaràs veient i

0: experimentant tot tipus d'històries arrelades a la música i, evidentment, al context de cada època. Iniciem en els anys 20, acabem en l'actualitat i passes per un mix d'emocions que el fan viatjar, no?, i anar reconeixent el que tu vas ser, no?, o el que els teus iaios van ser en cada època.
1: Que xulo, que original, no? És una cosa...
0: La veritat és que és un espectacle sí. Que recuperem després de 30 anys i que han vellit molt bé en aquest sentit perquè Segueix connectant amb la gent, perquè parlem des de la música, parlem des del cos i parlem des de les... Com podríem parlar d'una època sense mediar paraula? Pues des dels sentiments. No cal moltes vegades, la paraula de vegades és limitant, no? I anem a un lloc de connexió molt més gran. La gent es sent molt reconeguda i molt emocionada al final de l'espectacle.
1: Que guai. A veure, un espectacle de pes, o sigui, perquè és que esteu 135 minuts damunt de l'escenari, és que això és un desgast increïble. Conta'm.
0: La veritat és que té un caràcter un poc cinematogràfic i màgic, no? Jo, la primera vegada que ho vam fer, en el 90... Bueno, ho vam fer en el 96, però jo, que soc del 98, la vaig veure quan tenia... És la primera funció que jo vaig veure que tenia un mes. I en el 5, quan tenia 5 anys que la seguien fent, la vaig veure. I em semblava màgic i jo li preguntava a Matia, que en aquell moment formava part de l'elenc, com ho feu? Com podeu canviar-se de roba tan ràpid? I ella em deia, tenim màquines de vestuari. Ara que sóc actriu i forme part de la companyia, em dono compte que la màquina de vestuari no és res més que una logística, una coreografia darrere del teló que no es veu, en el que aconseguim. Jo, per exemple, tinc 22 canvis de vestuari. Saps? És molt cinematogràfic perquè tu veus entrar i eixir a la gent... I cada vegada són personatges diferents. A més, el vestuari, tenim quasi 900 peces de roba, de perruqueria, de caracterització, per poder representar els colors, perquè també hi ha molt de cada època que ve, de com es visualitza l'època a nivell de color, de roba, de com arriben les modes, no?
1: Ostres.
0: I clar, la gent, tu això ho veus, i si en la tele ens faria com, ens donaria aquesta sensació màgica, imagina't quan és en directe.
1: Quan estàs davant i veus que tots els... A veure, perquè també el repartiment és amplíssim, no? Són unes 15 persones.
0: Clar, ja no és... Som 15 intèrprets en escena i tot i que a nosaltres ens encanta ser tants, en escena és una cosa difícil de veure ara mateix. Perquè econòmicament és complicat sostindre-ho. I això dona una sensació a nosaltres a nivell actoral de campament, de joc, perquè a més som un repartiment que alguns són ballarins, altres són actors, de moltíssimes edats, de moltíssimes formacions, i això nutreix també molt l'elenc.
1: Vamos, cada cosa que estàs dient és original. La escenografia també, no? Els escenaris.
0: Clar, la característica d'aquest espectacle és que tot ocorre en una mateixa sala de ball a través dels anys.
1: Vale.
0: Una sala de ball que es transforma en un guateque, que es transforma en un refugi, en la postguerra. Aleshores, és molt emocionant la construcció de la sala de ball perquè és una gran infraestructura amb clar, tot el sens immers, no? El dona la sensació d'estar dins, també.
1: Vale. Uf, formes part tu ja d'aquest saló de ball que va recorrent els anys.
0: I vols pujar-te a ballar, també. I a lo millor el toca. Mira
1: ah, sí? Ostres. Vale, meu, el mateix públic, oh, que guai. Molt bé, doncs a veure, i acabem un poc, bueno, podem parlar molt més, però a veure, noms propis també, no? Perquè a part de la Pilar, de ta tia, que està un poquet d'ahí com a productora executiva, hi ha molts noms darrere. Qui es podríem destacar, Carla?
0: Pues mira, la veritat és que dins de l'elenc tenim a grans actors i actrius de l'escena valenciana. Te'ls diria un a un, perquè a més tots han estat en sèries d'Apunt, com Carla Pasqual, Manuel Canxal està també fent la sèrie de Les Abogades, que ha estat, vamos, ara mateix a nivell nacional pues molt icònica. Sí. També tenim la direcció de Joan Beris, evidentment, soci de la companyia en Pilar Almeria, que va fer la direcció en el seu moment i evidentment, com a director de la companyia, la torna a fer. La coreografia és d'Amparo Fernández, amb la reposició de Txell Curiel, dos magnífiques actrius i coreògrafes valencianes, Aitor Caballer Juan, Erika Sanz, Jordi López. A més, tenim molts dels nostres actors i actrius de la companyia han estat nominats en els premis de l'APB, de l'Associació d'Actors i Actrius Valencians, com a actors i actrius revelació, millors actors i actrius de repartiment. realment és un repartiment molt potent.
1: Que guai, que guai, que guai. Bueno, pues sí, sí, sí, la veritat és que té tots els ingredients necessaris per a, pues això, com dius, deixar a l'espectador així un poc bocabadat de veure aquest espectacle. Molt bé, pues ens queda un minutet, Carla, això, ballant, Teatre Micalet, al Teatre Calderón d'Alcoi, aquest diumenge 18 d'octubre, a les 19 hores, quin és aquest últim missatge que donem als oients de Ràdio Alcoi?
0: Mira, Pilar Almeria, que porta més de 50 anys de trajectòria, diu: mai he tornat a rebre una ovació tan gran al final d'un espectacle com la que he rebut al Ballant Ballant. Ostres. I això és el sentiment que té el públic quan ve a veure-ho, i pense que és digne d'experimentar. Jo pagaria per poder veure-ho des de fora.
1: Que guai, si Pilar diu això, després d'aquesta trajectòria tan llarguíssima, doncs pues imagina't el que suposa.
0: Hi haurà que experimentar-ho.
1: No, no, pues té ahí en la neboda, té ahí un bon relleu, vaja que sí, absolutament. Molt bé, doncs pues res, Carla, de veritat, moltíssimes gràcies, hem pogut apropar-se a aquest espectacle i res, ja comptant les hores que queden per a que vingueu així al coll. Moltíssimes gràcies, fort abraç.
0: Moltíssimes gràcies, adeu.
1: I acabem el programa Tragaluz explicant que esta mateixa vesprada en l'Ivanka d'Alcoi es presenta un llibre pòstum de l'escriptor, l'investigador, l'historiador Paco Blay, i què millor per a que ens parla al respecte que poder parlar amb el director de la Biblioteca de l'Arxiu Municipal, que és Josep Lluís Santonja. Bon dia, Josep Lluís, què tal?
2: Hola, Paco.
1: Molt bé. A veure, doncs volíem saber, no?, este acte cultural que tindrà lloc aquesta mateixa vesprada. A més, una persona tan reconeguda, tan volguda, tan recordada com és Paco Blay, que fa molt poc que es va deixar. Conta'ns un poquet com és aquesta iniciativa.
2: Pues és el llibre que es va deixar pràcticament llestit, que el qual, com ell ja estava malaltet, pues em vaig encarregar jo de tirar-lo endavant, perquè era, bueno, l'última il·lusió que tenia ell, traure aquest treball, que era un treball de moltíssims anys, de tota aquesta part final, des que es va jubilar, dedicant-se a l'estudi de l'humanisme valencià, i així era, pues, un recull de totes aquelles lectures que havia fet, tots aquells descobriments de tota aquesta etapa sobre, en concret, el llibre porta per títol Guia breu dels primers impresos valencians, que és un poc que és el que llegien els humanistes, tots aquests llibres que circulaven per València i del qual, pues, Paco Blay, pues, era un expert. Diguem que és un colofó a aquesta última etapa que ha tingut ell com a investigador, pues, traure a la llum aquest llibre, que també cal dir-ho, ha sigut gràcies a la col·laboració de diversos patrocinadors, com ha sigut l'Ajuntament d'Alcoi, el CAEA i, especialment, per la efemèride, la llibreria Llorenç, complint el 150 aniversari, pues, ha col·laborat també en que aquest llibre, que també està dedicat a les impremtes valencianes, pues, fora possible.
1: Al mateix temps, no?, el fet de la impremta, pues, ahir també Ernesto ha estat ahir, Neto Nadal ha estat ahir també un poquet a l'ajuda. Molt bé, fantàstic. En què consistirà un poquet? Explica'ns un poc quina és la idea que teniu de l'acte d'esta vesprà a partir de les 7 en l'Ivanka d'Alcoi.
2: Sí, la idea és que tots els col·laboradors, tots els patrocinadors intervinguen explicant, perquè clar, el llibre, encara que parla dels primers impresos valencians, té una introducció meua un poc per emmarcar-la de per què traiem aquest llibre, i era, pues, celebrar l'efemèride d'aquests 150 anys de la fundació de la llibreria Llorenç i un poc la investigació que ha portat a terme per saber qui era, que tots parlem de qui era el fundador, Llorenç Pericàs, però poca cosa sabíem d'ell. Bueno, pues, jo he fet a partir d'una recerca, una investigació, pues, descobrir qui va ser aquest pioner de 1876 a atrevir-se, conforme estava al coll en aquesta època, pocs anys després del petroli, bueno, pues, encetar una aventura com a impremta i com a llibreria, pues, que ha durat fins a l'actualitat, pues, possiblement una de les llibreries més antigues que es conserva en territori valencià.
1: Que curiós. Vale, faràs tu aquesta primera intervenció i després...
2: Sí, després participaran també Elisa Benito, Ernesto Nadal des de la llibreria Llorenç com a entitat col·laboradora, i tancarà la regidora de Cultura, Elisa Guillem.
1: Vale. la presidenta del CAEA, Ernesto i Elisa es faran, formaran part d'aquest acte. Molt bé, doncs un poc convidar, no? Jo crec que la memòria de Paco, aquesta investigació, a més ell, perquè ell era molt minuciós i era com es diu, un treball, però vamos.
2: Sí, de fet el CAEA també ha encarregat un xicotet vídeo que serà un poc el resum de tota aquesta tasca investigadora, publicística de Paco, que, bueno, que la gent es donarà a compte tot el que li devem, no sols com els alumnes que ha tingut, sinó pues, forma part d'una època, jo crec que gloriosa, de la bibliografia alcoiana, i que gràcies a ell, pues, pràcticament durant 3 dècades, pràcticament, tota la investigació, tota la bibliografia d'Alcoi, pues, ha girat al seu voltant.
1: Ha estat ahí. Recordo el llibre quan va vindre a parlar de Lluís Vives, eren, no sé si eren 5.000, no sé, eren moltes, eren una quantitat enorme, ingent, frases que havia localitzat i d'història.
2: De fet, este llibre, per exemple, que és el títol a guia breu, sí, té més de 600 entrades. Estem parlant d'un treball d'arqueologia bibliogràfica, perquè ha estat alguns, per exemple, de llibres que cita, en realitat ja no queden exemplars, és a dir, estem parlant de referències de que a través de terceres persones que citen lectures i a través de catàlegs d'aquests llibres que circulaven per València, però hi ha algun cas de que l'exemplar ja no es conserva en cap lloc, no? Aleshores, un treball de recerca, de consulta, i sobretot és un treball de moltíssims anys, d'un expert en l'humanisme, que singularment per el seu Paco Blay.
1: Breu, i ja té 600 sí. entrades, imagina't. Molt bé, doncs heu fet ahir una gran tasca, sobretot tu, Josep Lluís, per això, per aquesta obra incompleta que tenia ahir pràcticament a punt d'acabar, que pugueu veure la llum.
2: Bueno, sí, pues, jo crec que serà un digues. Llibre que transcendirà del coi, no? Perquè estem parlant, clar, quan vam decidir, no?, com traure-ho, vaig dir, a veure, tot allò que té a veure en la història de la impremta, en la bibliografia, en la recerca científica, és un llibre que transcendeix els límits de la localitat, i més encara quan estem parlant de la València com a pionera de la impremta en Espanya, pues és un llibre que va convertir-se segurament en un llibre molt buscat en tot aquest àmbit de la recerca bibliogràfica.
1: Molt bé, perfecte. Pues això, xicotet, un homenatge final que li dediquem a Paco Blay i a la seva obra, aquesta mateixa vesprada, ho recordem una vegada més, a partir de les 19 hores, a l'Ivanka d'Alcoi. Gràcies, com sempre, Josep Lluís.
2: A vosaltres. Un abraç.
1: I fins així, l'Espai Tragaluz de Widi Jous, 15 d'octubre. Tornarem, per suposat, dijous que ve, amb molta més cultura. Gràcies per la seva atenció i continuem.
3: La llibreria Llorenç, amb els actes de commemoració del seu 150 aniversari, els convida a la presentació del llibre pòstum del professor Paco Blay, Guia breu dels primers impresos valencians. L'acte tindrà lloc al Saló d'Actes de l'IVAMCA d'Alcoi el dijous 15 d'octubre a les 19 hores amb entrada lliure.
1: Ja queda molt poquiu per a que aquest dissabte 10 d'octubre tinga lloc la tercera edició de la Fireta de Quatretondeta. És un esdeveniment, això, ja 3 edicions, ja comença a estar assentat, i el que volíem era que ens donara més detalls al respecte d'esta activitat, i per això anem a parlar en els pròxims minuts amb l'alcalde de Quatretondeta, que és Alejandro Montava. Bon dia, Alejandro, què tal, com estàs?
4: Bon dia, Paco, molt bé, així estem, preparant la fireta.
1: Molt bé, els últims preparatius ja, perquè hi ha molta coseta, i volíem era precisament això, que ens ho explicares un poquet als oients de Ràdio Alcoi. Anem a veure, tercera edició, primer, dis-me que ja comença a estar ja la cosa, no?, molt sòlida, molt consolidada, dis-me.
4: Exacte, així és, pues bé, com tu dius, la cosa està sòlida, ja és la tercera fireta, una fireta que encaçarem amb molta il·lusió, igual que la resta, algo que bueno, que volem des de la primera hasta la tercera i totes les que vinguen hem volgut promocionar i dedicar-li temps i bueno, ahí està, no? Bueno, pues res, esta fireta és una fireta...
1: Què és el que heu preparat, contam, sí.
4: És una fireta gastronòmica, d'artesania, de tradició i sobretot de productes locals, no? El que hem fet és posar un cronograma d'una jornada de capes d'oli, de vins, de menjars típics, de productors locals. Hem volgut posar en valor molt la figura del productor local. I és per això pues, que la inauguració de la fireta de les 10:30 i a les 11 ja comencem en la primera capta, una capta d'olis de Carles de Costurera, i que és de Balones, i després tindrem la cata de tres tapes d'ací, de la comarca. Una del carnisser de Benlloba, de Noel, de Carniceria Oltra, una altra d'Alba, de l'Hom de Facheca, Minxos, i per últim de Perfecto, de Liania, que és un productor de Quatretondeta, en la seva famosa pericana, no? Com bé us dic, altra vegada, posar en valor al productor local, no? És el que hem volgut enfocar en aquesta fireta. Després, a la una, tenim una cata de vins de la muntanya, de Planes, i de plat principal i estrella, es podria dir, el famós arròs al forn de Quatretondeta de Cacanyares, no? Producte típic i molt famós en la comarca i en la província, com és l'arròs al forn. I amb aquesta jornada i en aquest planning hem volgut pues, que aquesta fireta siga atractiva, perquè tota aquella persona que vinga podrà provar i participar en totes aquestes cates i aquests productes, i després podrà pues, comprar alguna coseta en alguna de les tendes, perquè són quasi 20 les parades que tindrem en aquesta fireta, des de llibreria, fins a joieria, productes alimentaris, òptica, associacions que ens ajudaran, coques, cerveses tradicionals, tindrem de tot tipus de paradetes.
1: Molt bé.
4: I per a clausurar...
1: Què passarà per la vesprà? Sí, compta.
4: Exacte. Pues la guindilla del pastel la tenim en un corrafau, no? Els dimonis rafolins de l'alqueria que vindran a fer el cierre d'aquesta fireta, que serà extraordinària, estic segur d'allò, i la farem amb el correfocs.
1: Perfecte. Des dimonis rafolins de l'alqueria. I també per la vesprà hi haurà tardeo, hi haurà ixe DJ ahí també, per la gent més jove.
4: Exacte, se m'escapava. Per a matar el temps després del dinar, pues, tindrem allí un xo de tardeo fins que arriba a l'hora de
1: la clausura del correfocs. Molt bé, perfecte. Pues, el dissabte 17 ho tenim ja ahí, Quatretondeta, ixa tercera edició, era fireta, 20 expositors, tot el tast i que m'has comentat, i ixe arròs al forn, i eixos dimonis rafolins. Bé, un últim missatge, Alejandro, als oients de Ràdio Alcoi, com el comentava, fent una crida, un llamament, a què acudim?
4: Pues la crida és molt senzilla, és als audients, als familiars, a les famílies, als amics que vulguin passar un bon dia de dissabte, que s'apropen a Quatretondeta, a tots els municipis de la comarca els convidem a vindre, perquè és un dia per a gaudir i disfrutar, i bueno, com bé dic, no és només iniciativa de l'Ajuntament el posar en valor aquests productes locals, sinó també de la gent que ve a provar-los i a tastar-los, i crec que és una iniciativa que és molt agradable i que la gent pot inclús tindre com a experiència, no? Dir, ostres, és que els minxos que fa Alba o la pericana que fan a Quatretondeta està així a 15 minuts, no? I, sí. I bueno, pots prendre un poc també aquesta experiència en família, en amics, que pot ser aquesta fireta. Bueno.
1: Tenim a Benilloba, tenim a Facheca, tenim a tots els pobles ahí junts, i dona gust el poder tindre-vos. Molt bé, doncs Alejandro, moltíssimes gràcies, estem en contacte.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Ahí estarem. Quatretondeta es prepara per a celebrar la tercera edició de la seva fireta. Serà aquest dissabte 17 a partir de les 10:30 amb cata de vins, cata d'olis, cata de tapes, dinar amb arròs al forn, una vintena de parades de menjar tradicional i artesania, sense que falte tardeo amb DJ i la clausura amb el correfocs dels dimonis rafolins de l'alqueria d'Aznar a partir de les 20 hores. Recorda, aquest dissabte 17 a Quatretondeta es celebra la seva tercera fireta. No falteu!
5: El pròxim diumenge 18 d'octubre, des de la Fila Realistes, t'esperem a la Fundició Rodes a les 12 del migdia en la presentació del Boato del Capità. Recorda, el pròxim diumenge 18 d'octubre a les 12 en la Fundició Rodes.
6: Se precisa operario para trabajar en empresa del sector de artes gráficas. Funciones a realizar, manejo de maquinaria de artes gráficas y trabajos de producción y manipulado en almacén. Se valorará experiencia previa en el sector, manejo de maquinaria y ganas de trabajar. Interesados, llamar al 654 33 23 27.
1: Just demà divendres, 16 d'octubre, a partir de les 18:30 hores, a la seu de l'Associació de Jubilats i Pensionistes Serpis UDP, tindrà lloc una actuació cultural, una actuació teatral, una sarsuela i cançó popular que porta per títol Aires de Luisa Fernanda. I el que volíem era parlar, perquè ens donara més detalls d'aquest acte, parlar amb el president de la UDP, de Serpis UDP, que és l'amic d'esta casa, mi personal, i és Germán Cremades. Germán, bon dia, què tal, com estàs?
7: Hola, bon dia, perfecte, tenés ganes ja de que vingui el dia, perquè la gent pareix que té ganes de vindre, voleu.
1: Ah, això és bo, molt bé, molt
7: això
1: bé.
7: Això és bo.
1: A veure, què heu preparat? Aires de Luisa Fernanda, romances, duos de zarzuela i canció popular, conta.
7: Sí. No, mira, precisament no tinc ara davant el so, però venen 8 entre tenors i sopranos, són 8 els que venen a actuar.
1: Molt bé.
7: I hi ha cançons, 18 o 10 cançons.
1: Molt bé, perfecte.
7: I tot de Sarsuela, de Doña Fresquita, i algo més. Hi ha dos parts, una part, primera part i segon part.
1: D'acord. Vale. Dividit en dos parts, l'actuació.
7: Ja, dividit en dos vale. parts. Mm-hmm. Una cosa serà Doña Francisca, crec, sempre que ho tinc, i l'altra seran populars.
1: Vale. A veure, són cantants...
7: Això és que agrada a la gent major, sí, és agrada això.
1: Això és bonico, sí, independent. Home, claro que sí.
7: No, i, si tinc jo gent molt major, i que bé, i no sé què, Sí, ja en presència, no sé, que serem demà.
1: Molt bé. Agrupació lírica Amalgama, vale? I és Jordi, no? Sí. Jordi, que és també...
7: Jordi Sánchez.
1: Que és alcoià.
7: Sí, el Jordi és alcoià.
1: Molt bé, que és també de casa, gent de casa. Molt bé, a veure, els oients que encara estiguen escoltant-nos i encara... No, mira, què faig? Vaig, no vaig... Què hem de fer? A veure, perquè és entrar lliure, però...
7: És entrar lliure. Sí. Pot entrar qui vulga. Sí. Sigui soci de la societat o no, el que vulga.
1: D'acord, vale.
7: Ho vam intentar repartir-ho perquè també vagin a les associacions. Jo vaig donar uns cartells a l'Ajuntament perquè repartiren... Vale. Home, passaren per WhatsApp, passaren als grups. Sí. I... perquè com no tinc els telèfons de tots
1: fas diferent
7: pues, no? i va parlar amb Mariola i Mariola va vindre això van dur, va vindre sí al club i això van dur i més i jo vull vindre, jo vull vindre esclar, dona, tots els que vulgueu
1: però sí que demaneu un xicotiu donatiu voluntari si pot
7: el donatiu
1: no?
7: voluntari ja és que no cobren res i, claro. I porten molta cosa perquè anem a fer un escenari tot, saps?
1: Claro.
7: Anem a fer escenari i això, i no cobren res, i pues, gastos sí que en tenen, perquè tot el material que venen, que és altaveus i tot, tot ve des de València.
1: Uh-huh. Vale.
7: Que porta Jordi això des d'allí.
1: Per tant, pues, sempre algun donatiu per les persones,
7: claro,
1: almenys que no es costi diners.
7: Que vull que sé.
1: Que
7: no es
1: costi diners. Sí.
7: Pues donen ahí 2 euros, 3 euros, 5 euros, el que vulguen. Perquè, escolta, 18 cançonetes d'estes, en gent que ho fa prou bé, saps?
1: Sí, totalment. Molt bé, doncs demà divendres, 16 d'octubre, a les 18:30 hores, a la seu de l'Associació Serpis UDP, el carrer Gabriel Miró, número 12, vale? Que és on esteu ubicats. Vale.
7: Esperem a la gent que tinga il·lusió de vindre, I quasi tots, com tots els que toquen de la sarsuela, quasi tots els coneixem. Perquè anem al Calderón, quan fan alguna cosa d'això, i mires els caràcters i tots són de l'edat de majorets.
1: Molt bé, aprofite que el tinc. Ens queden dos minutets. Aprofite que el tinc, Germán. Com està l'associació? Esteu ahí treballant. Aquesta és una de les activitats de les moltes que feu.
7: Sí, no, mare.
1: Pareu.
7: Fem ioga, fem ball de saló per parelles. Allí tenim el billar, fem el bingo. Tenim el bingo, que és, com si diguérem, el fort d'això, perquè venen totes les estraetes. Així, tota la gent que ve, més que res, faig jo, fem este sacrifici tots, perquè jo ja tinc 89 anys, no? I estic luchant per aquestes persones eixin de casa, que no es queden en casa.
1: Mm-hmm. Sí,
7: comprens? I venen així, i de persones que venen a les 3 i mitja, a les 7 i mitja de nit, perquè per un cartonet que val 10 cèntims, perquè nosaltres el bingo que tenim és social.
1: Sí.
7: I el social no pot jugar més de 20 cèntims.
1: Molt bé.
7: Saps què vol dir? Sí. Perquè no costa diners a la gent,
1: sí.
7: Però jo considero sempre això, que el que puguen gastar-se allí, aquestes persones s'ho recuperen, perquè si estan en casa, sigui en l'hivern, no tenen calefacció. És en l'estiu, tenen ventiladors, tenen un servici menys de bar, tenim la cafetera, és dir, què?
1: Pues es relacionen amb gent, es relacionen amb més socis,
7: es relacionen entre les persones. Ara tinc un dinar per al dia 31 d'este mes, que som 74 que som,
1: molt bé.
7: Que anem a dinar al polígono.
1: Ah, mira, veus? Molt bé,
7: sí,
1: molt bé.
7: I el polígono és perquè té un punt que els dos autobusos que venen pel centre, que és el 1 i el 3, tenen parar aquí davant.
1: Ah, mira, veus?
7: Saps? Igual poden vindre de Santa Rosa, que de Pató i que de Pullen.
1: Claro. Vale.
7: I en tinc 74.
1: Ostres, pues sou. Molt bé. Pues mira, parts també. Tenim un poc de tot. Actuacions, bingo, de tot.
7: Jo ho agraïc molt a la junta que tinc, perquè estem fent un paper del cas que estic dient de pensant en els majors.
1: Bueno, exacte.
7: Jo sóc un dels majors d'allí.
1: Molt bé. Joder, Germán, pues ja s'han pogut aproximar ahir, hem pogut fer una xerraeta. Recordem ja per última volta el divendres, demà divendres, 18:30 hores, aires de Luisa Fernanda, romances, dúos de zarzuela i canció popular. Molt bé, pues ahí
7: jo
1: tenim,
7: espero que tingui gent.
1: Exacte, segur que anirà molta.
7: Voldria
1: ja
7: veure gent plantar.
1: Ai, que no canvia. Molt bé.
7: Que no canvia.
1: Gràcies, vale. Germán.
7: Adéu.
8: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Alcoy, Centro Comercial Alzamora. Sol Optical. Tu centro óptico y auditivo.
9: I anem a parlar avui de manteniment de la ciutat i com va a desenvolupar-se de manera coordinada en tres departaments d'obres i serveis i de contractació. I per això ens acompanyen Jordi Martínez, que és el regidor d'obres i serveis, que és l'àrea que s'encarga del manteniment de la ciutat. Jordi, benvingut.
10: Hola, bon dia.
9: I Lorena Zamorano, que és la regidora de contractació, en este cas és regidora més, però anem a parlar de contractació amb ella. Lorena, benvinguda. Què tal?
11: Gràcies, molt bon dia.
9: Bueno, com va desenvolupar-se? Ha començat ja a desenvolupar-se, de fet, este manteniment a través d'aquestes actuacions coordinades en diferents contractes, no? Jordi?
10: Sí, fa un temps Lorena des del Departament de Contratació va començar a coordinar ja el que són els treballs de manteniment integral, perquè ja que tinc en compte que a banda de la meva regidoria també està la de neteja viària, i volíem també coordinar i incrementar un poc el que és el manteniment en la ciutat. I esta mateixa setmana, una vegada que ja tenim en el cas del contracte de manteniment de voreres i paviments de la ciutat, i també tenim alguns contractes menors de jardineria i de poda, pues bueno, ja començar a fer actuacions més integrals que es vegin molt més en el barri, sobretot perquè aquesta coordinació que fa Lorena el que utilitza és que diversos recursos públics estiguen treballant conjuntament, en lo qual millorem i s'incrementa molt més la gestió d'aquests recursos, sobretot també al final en la neteja viària, perquè una vegada que estem intervenint ara mateix estem en Santa Rosa fent una intervenció integral en el que és mobiliari urbà, en el que són escocells i en poda i en jardineria de la zona, al final el que volem és rematar també un poc en el que és una neteja més integral de les zones on estem actuant, no? I des d'ahir pues, Lorena està coordinant tot el que són els diferents departaments per a aquell increment dels nous contractes es noti molt més en el carrer.
9: Perquè són diferents àrees les que estan bueno, en aquests contractes activant-se, no, Lorena?
11: Sí, són diferents departaments, però hem observat que el manteniment, entengam el manteniment en general, inclosa la neteja, si ens coordinem tots, com a que el resultat, no, de l'acció és molt més visible. Fins ara estàvem, clar, la neteja està fent-se, el manteniment també està fent-se, però pensem que coordinar tots aquests serveis al final ens farà que cada zona quede enllestida, perquè són moltes les accions que es fan sobre un carrer, no sols el que estava comentant el company de manteniment de mobiliari públic, també les aceres, també la neteja, també la poda, i coordinar tots aquests serveis que, com bé diu, són departaments diferents en l'Ajuntament, al final quan acaben aquest carrer està tot perfecte i ja comencen un altre, i així a poc a poc anem enllestint la ciutat, més que fer accions puntuals que al final no es visibilitzen i la gent pensa que no està fent-se res. Sí que està fent-se, però jo crec que coordinats estem molt més impacte, no, en la ciutat.
9: I a banda també perquè de vegades la falta de mà d'obra pot complicar aquestes contractacions. No sé si està afectant aquest problema també a...
10: Sí, la veritat és que un dels problemes que hem tingut en l'Ajuntament en els últims anys ha sigut la falta de capacitació, no? Quan hem obert algun tipus de bolsa o hem acudit a programes d'inserció laboral, el que hem trobat és que la capacitació en oficis, avui per avui, no trobem a gent, no? I jo crec que en bon criteri, des del Departament de Contratació, que encapçala Lorena, sí que es va buscar que les empreses que donen este servei tinguin els treballadors la capacitació adequada i que es facilita molt el treball, no? Perquè estem parlant de que hem posat unes condicions que implica que són oficials de parcs i jardins, són oficials d'obra, i això jo crec que avui per avui és una de les coses que estan més buscades. Externalitzar-ho i tindre-ho en empreses professionals d'aquest món el que fa també és facilitar el treball, i a nosaltres, per dir-ho d'alguna manera, donar molt més servei del que donem ara, no? Hem tingut un problema històric en l'Ajuntament d'Alcoi, en la capacitació de jardineria, en la capacitació d'obres. Avui per avui crec que, si jo no m'equivoque, queden dues persones que són oficials d'obra en l'Ajuntament, tots els altres es dediquen més a serveis, que també són importants, però és cert que els oficis avui per avui estan molt buscats i en l'Ajuntament estem molt carents d'aquests oficis, no?
9: Comentava Jordi, s'ha començat per Santa Rosa, quina és la projecció de continuar en els diferents barris?
11: Anem a fer, com bé ha dit, barri per barri, la finalitat és actuar en tots. És començant en les zones més crítiques, no? Que tenen més a fer, i a poc a poc anirem estendint-se a altres carrers. Però la finalitat és anar actuant coordinats i ordenats, no? en cada barri, i al final fer d'aquesta programació una rutina i que la ciutat en poc temps veja que realment està actuant-se, no? Jo crec que el manteniment de la ciutat és el que la societat alcoiana ens ha reclamat durant molt temps. Eixa carència o eixa falta que s'ha vist necessitava actuacions, com dic, coordinades i que es vegin. I també eixa serà, jo crec que aquesta línia anem a continuar-la en el futur, perquè és prioritari, no? És prioritari tindre la ciutat mantesa i també demanar vull dir, quan uno dona pot demanar i l'Ajuntament té que donar, però també jo crec que la societat alcoiana tenim que agarrar el guant i al final ajudar a que aquest manteniment també siga plausible, no? Uh-huh. Perquè no és més net el que més neteja, sinó que menys en brut. Això m'ho van ensenyar a mi en el col·legio i això tenim que contribuir tots, no? És una espècie de pacte social, l'Ajuntament va estar, però necessitem també que la societat alcoiana per això estiga també per a aquest pacte.
9: Estiga compromesa, no? Correcte. I que siga pacient, no? Demanava, imagina que demane paciència als ciutadans perquè les obres són incòmodes, però són necessaris perquè si les reclamem tenem que també atendre-les i suportar-les, no, Jordi?
10: Sí, jo crec que quan qualsevol ciutadà veu, per exemple, ara, esta setmana que estem treballant en el barri de Santa Rosa, o quan veu que n'hi ha unes persones operàries que estan treballant arreglant un escocell o arreglant un banc que després farem ús i veu que millora la ciutat, jo crec que aquestes molestes benvingudes siguen, no? Perquè no són tampoc obres que afecten als interiors de les vivendes, sinó que és el manteniment habitual que havia de tindre una ciutat i que en aquest cas, i jo crec que gràcies a aquest increment en els nous contractes tant de personal com de recursos, al final sí que va notar-se, no? I aquestes molestes, pues, per dir-ho d'alguna manera, benvingudes siguen, no? Si és per millorar la ciutat.
9: Bueno, anirem a poc a poc veient en els diferents barris com aquestes millores van produint-se. Jordi Martínez, regidor d'Obres i Serveis, també de Neteja, per tant encarregat d'aquest manteniment de la ciutat, i Lorena Zamorano, regidora de Contractació. Moltíssimes gràcies.
11: Gràcies a vosaltres.
10: Moltes gràcies.
12: Y antes de continuar con el resto de contenidos, si buscas coche, apunta este nombre, Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa, tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com.
13: Ja queda molt poquiu per a que la veïna, la germana localitat de Muro organitze la 21a ja edició de la Fira Comercial i del Sector Agroalimentari Gastronòmic, la Fira Gastronòmica de Muro. I per això tenim així en els estudis de Ràdio Alcoi a la seva regidora de Turisme i de Comerç, que és Carol Ibáñez. Bon dia, Carol.
14: Bon dia.
13: Molt bé, un plaer tindre't així en els estudis de Ràdio Alcoi.
14: Moltes gràcies.
13: Anem a veure, perquè ja vam estar en la roda de premsa, us ho vau explicar, però ara ja queda molt poquiu i volem poder esplaiar-se un poquiu més i que ens digueu tot el que heu preparat, perquè hi ha molta cosa a preparar. I sí que diem el tema del temps, que està ahí un poquiu, però bueno.
14: Estem ahí patint un poquet,
13: però bueno, que ho hem dit i segur que es podrà fer tot fantàsticament. Anem a veure, comencem divendres, just demà, avui és dijous, demà divendres, a partir de les 6:30 ja hi ha activitats.
14: A les 6:30 ja tenim els tallers i jocs infantils, que en aquest cas ens es ofereix el taller d'ocupació, que la veritat que s'ho curren moltíssim i fan unes activitats molt xules per als menuts. Mm-hmm. Però la inauguració l'hem tingut que retrasar una miqueta, cap a les 8:30, perquè tenim l'alcalde de viatge institucional i volem, per supost, que assistisca a la inauguració. De totes maneres, les parades, si ja estan preparades, cap a les 7 ja començaran a oferir els productes, així que podeu vindre abans de la inauguració inclús a gaudir de la fira gastronòmica.
13: Independentment de la inauguració oficial, ja estarà en marxa, perquè home, el primer dia ha d'estar.
14: Sí, jo crec que sí.
13: De Brussel·les, que estan ara allí. Molt bé, doncs ja comencem les primeres actuacions també, no?
14: Pues sí, a les 8:30 també, igual retrasem una miqueta l'actuació per el retard de la inauguració, que estarem acompanyats també de la Xafigà, amenitzant una miqueta. Pues després tenim l'actuació de Nia, que és una morera que canta, bueno, super, super bé. Ah, jo convide a especialment a vindre a esta actuació, perquè la veritat que ella se'n va anar a Barcelona, està treballant en la música, es dedica a la música, i jo l'he vist actuar en Muro abans de totes aquestes peripècies i ho feia super bé. I vull dir-te, ara ja és impressionant.
13: I ara ja, vamos, senyíssim.
14: És molt artista. Jo, de veres, vos aconsello vindre a veure aquesta actuació.
13: Vale. I a més és de casa.
14: I a banda és morena. En Muro n'hi ha molt d'artista.
13: Hi ha molt d'art.
14: Sobretot en el tema musical, eh?
13: Sí, mira, curiós. Vale, i després els DJs de l'Escola Crescendo.
14: Sí, que acabaran d'amenitzar la nit perquè la gent pugui allí sopar, tenint una miqueta de musiqueta i així sempre tot és més ameno i més divertit.
13: Vale. Seguim repassant aquesta programació i passem ja a dimarts. A dissabte.
14: Dissabte pel matí tenim una visita guiada a les 11:30 que comença en el castell i visita el centre històric i els punts més emblemàtics del nostre poble. I enguany hem aconseguit també poder visitar l'Almassar a l'Alqueria, que estaran ja en plena producció perquè allà comencem molt pront a produir i que, com sabeu molts, és una almassara que està premiar internacionalment l'oli que produeix té, jo no sé la quantitat de premis que té, té un producte molt, molt bo, i així també podem veure com produeixen este oli.
13: Perfecte.
14: Tan arraigat a les nostres comarques este producte, i crec que és una visita molt interessant.
13: Val. Volteta pel centre, tot el més destacat, i després anar com a novetat a l'Almàssera, a l'Alqueria. Vale. Això que va a les 11:30 aproximadament. I tornem a tindre ja actuació, no?
14: Sí, tenim actuacions musicals a les 12:30, a les 5 i a les 6:30. El format és molt semblant. Són grups de música de versions. Que l'objectiu d'esta fira és això, que la gent pugui estar gaudint, provant els productes que ofereixen els comerciants, i a banda, per amenitzar aquestes...
13: Sí, el rato que estàs menjant...
14: Exacte, però vull dir que és una música que la pots estar allà escoltant, però també dona peu a que estigues allí parlant, xerrant, conversant amb els teus amics, i això, en aquest cas optem per això, per grups en directe, perquè la música en directe és el millor, sempre, i en aquest cas per això, grups de versions, pop, indie, que és el que al final agrada a tots els públics, en general, cançó d'estes de tota la vida que es coneixem, i més modernetes que també normalment coneixem, i que, ja et dic, per a tots els públics.
13: D'acord, són tres, no?
14: Tres propostes. L'última, la de les 6:30-7, que serà versió deluxe, que ja ens acompanya de fa molts anys, són d'ací d'Alcoi. M'imagino que es coneixereu molts de vosaltres, i que fan unes versions superxules d'una música actual. La veritat que animen molt la plaça.
13: Perfecte. I després també continuaran els tallers des del divendres que havíem parlat.
14: Sí, per la vespa de dissabte també tindrem tallers i jocs infantils. Així també és una manera que els menuts estiguin entretinguts i els pares puguen fer-se també la cerveseta i el tas de productes més tranquil·lament.
13: Exacte, molt bé. I de nou els DJs de l'Escola Crescendo. Passem ja al diumenge.
14: Sí, el diumenge és una proposta i una miqueta més folk.
13: Sí.
14: No? En la rondalla la comarcal, els amics de la rondalla la comarcal, que també posen integrants de les nostres comarques que toquen nuestra música tradicional i de ballar danses, que diem. I la veritat és que ells el que fan és que acudeix molta gent del món de les danses, de molts dels pobles dels voltants, i es fa un ambient superxulo en la plaça, perquè allà arranca a ballar tot el món, i la veritat que està molt, molt bé.
13: Vale.
14: També recordem que tenim la ruta...
13: Poquet abans.
14: Una miqueta abans, a les 10 del matí, perquè és una ruta interpretativa i degustativa d'herbes mengívoles. En esta ruta el que faran és participar, o el que farem és anar proper del magatzem, però ja cap al riu, que la veritat és que en Muro ho tenim tot proper, per el tema que el guia ens explique i que ens doni exemple de plantes mengívoles, que n'hi ha moltíssimes en la nostra zona, que es poden menjar i que es poden cuinar. I la veritat que és un taller i una ruta molt, molt interessant i molt novedosa.
13: Amunt en la panxa plena.
14: Sí, sempre pensant en la gastronomia, perquè és la fira gastronòmica.
13: Claro, el mateix és tot relacionat. Molt bé, i també al llarg d'ixe matí vespraeta, i aixòs tallers. I ja concluiríem en la... Ostres, que també l'actuació de clausura està molt xula.
14: La moixeranga penyeta blanca, que jo, en altres legislatures que ja portava esta fira, la veritat que és una idea pròpia que volia introduir i que volia recuperar, que era el tema de la moixeranga, perquè crec que és una cosa molt nostra, que s'havia perdut, llevat en Algemesí, que és un lloc molt concret, i és la cuna.
13: Molt àlgid.
14: però sí que és de veres que s'ha recuperat, i la, com demostra la Penyeta Blanca de Cocentaina, i m'agrada que vinguin. No han vingut tots els anys, però sí que han vingut altres edicions, i és una actuació que m'agrada recuperar, la
13: sí,
14: veritat.
13: Sí, és xulíssim, perquè és la tradició, el que dius tu, no? Les danses pel matí i la muixaranga pel vespre. Molt bé, o sigui, que està allà d'aquesta forma, completem. Molt bé, doncs allà estarem de divendres, dissabte i diumenge, perquè això estem parlant ja a les 6, 7, no? Més o menys, encara... Quan més o menys teniu pensat clausura sobre això?
14: Pues la veritat que no n'hi ha una hora fixa. Sí que és de veres que és un dia complicat perquè molta gent, molts dels participants, dels comerciants, sí que l'endemà tenen que també obrir els seus comerços, i conforme vinga el públic i conforme l'assistència de gent, el diumenge ja deixem una miqueta. Segons vaig al públic, n'hi ha qui allarga un poc més, n'hi ha qui arreplega abans, depèn la venda que tinguin també, ahir ja no posem ninguna pega perquè entenem que és complicat. Agrair molt als participants que venen. Podrem gaudir productes de més tradicionals en venda directa, i sobretot també degustar-los. Hem introduït també ja fa uns anys el tema dels food trucks, que és un menjar més internacional, podem dir, no? Més modern, i que agrada també més al públic jove, i així que jo crec que conjuguem una miqueta d'oferta gastronòmica per a tots els públics. A banda també dels propis comerços de la plaça, que en Muro, la plaça Almasem, és el centre neuràlgic, i allí tenim contemplament 3 o 4 bars que també ens oferiran, doncs, els seus productes, les seues begudes. La carpa central també tenim per una de les dels comerços d'allí de la pròpia plaça, que és la que es dona el servei de barra. I això, pues, jo crec que és un cap de setmana molt interessant. Si t'agrada la música i la gastronomia, pues mira, un plan perfecte per al cap de setmana.
13: És una suma de tot. Són els establiments que hi han de per si, a part de les paraetes tradicionals, i després també, pues, heu incorporat els food trucks, això, i vas passant i tot està en la... I després l'escenari i la música... O sigui, sense menejar-te, ho tens un poc de tot.
14: Sí, ho tenim tot localitzat.
13: I els xiquets, també, el taller.
14: I els xiquets entretinguts, bueno, què més es pot demanar?
13: No tenim ninguna pèrdua. Molt bé, d'acord, doncs això, doncs ja preparar-se ja per a celebrar aquesta 21a edició de la Fira Comercial i Agroalimentària Gastronòmica de Muro. I eixa última crida, ens queda un minutet. Carol, què podem dir als oients de Ràdio Alcoi, de tota la comarca?
14: Pues jo, als que ja heu vingut en altres edicions, i que sabeu que s'ho passareu bé perquè la proposta és similar i que es fa molt bon ambient i molt bon rotllo i és molt divertida, és per a tots els públics, convidar-vos a vindre. Els que ja heu vingut, vingueu, i els que no heu vingut mai, vindreu, que s'ho passareu d'allò més bé, gaudireu de bona gastronomia i bona música i bona companyia.
13: Ja esteu tardant, és que no heu vingut, ja esteu tardant. Molt bé, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer.
14: Gràcies a vosaltres.
15: Este es un mensaje para todos los cines, museos, teatros y tiendas de la ciudad. Preparaos que voy. Porque con tu Kia etiqueta Eco y Cero te moverás sin restricciones. Y si la ciudad te llama, tú solo di voy. Condiciones especiales del 13 al 26 de octubre en tu concesionario Kia.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante, o visítanos en kia.com.
18: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Alcoy, Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
19: Amagatalls de la Festa amb Paco Aznar.
20: Hola! Salutacions cordials una setmana més amb Amagatalls de la Festa per a tots vostès. Este dijous tinc el plaer de comptar amb uns convidats molt especials perquè són membres de la directiva de l'Associació de Sant Jordi. Víctor Hugo Ribet Muñoz, que és el secretari, Alfonso Llorenç Picó, cronista, assessor històric, bibliotecari i no sé quantes coses més. I Carla Julià Pérez, que és l'assessora artística. I bueno, xiquets, jo primer que res, acompanyar-me un dijous de migdia és molt difícil perquè sou gent de molta feina, i quan no teniu, i quan teniu un ratet, se'n baixeu allà baix.
21: Correcte.
20: Bon dia, així Paco. Que tinc que donar-vos les gràcies per acompanyar-me aquest dijous de migdia, i per a mi és un plaer, jo crec que doble, una com a fester i l'altra perquè estic beneït per la Santa Casa aquella, perquè el que passa per allí ja no ho oblida en la vida.
21: Correcte.
20: I de fet, la meva dona diu que són els 8 anys que més bé s'ho va passar. Bueno, i per què dut jo aquests 3 convidats? Perquè són persones que fan molta directius, que fan molta tasca allí. Estaven comentant-ho amb micròfon tancat i Carla diria que per lo menos un any hauríem de passar totes les festes per allí, no? Per saber la feina que es fa. Veure.
0: Sí, sí, és una feina xula, però que està molt bé saber què és el que fem allí.
20: Que no és tot por la, no. Lluir la xapa en la processó, eh?
0: No, no.
20: I tu com estàs de satisfeta? Doncs
0: pues bueno, ja porto ja més, un poc més d'un any i la veritat que ha sigut un any molt interessant, molt xulo, en el que, pues lo que estem comentant, que veus més allà de lo que són els tres dies de festes, que n'hi ha tots els mesos, pues per lo menos tres o quatre tasques que fer i en profunditat, cada un en la seva àrea.
20: Tu i Alfonso heu fet una tasca fent,
0: sí.
20: Bonica, no?
0: Sí, ara. Sí, sí.
20: Alfonso, digues algo.
21: Algo. Hola, Paco, bona vesprada a tots. Sí, realment és que Carla i jo hem portat davant la glòria esta de modernista, que es diu, no? En commemoració de...
20: històrica, no? Perquè això eren trajes... A més, no és la glòria històrica aquella que va fer, però... S'heu tingut que basar en la història de quin número...
21: Sí,
20: en aquella època, aquests trajes...
21: En 1917, que és quan l'himne de Gonzalo Barrachín es fa oficial, i s'han centrat en aquest any, però, clar, en aquest any no està en totes les filades, principalment del bàndol cristià, i hem anat incorporant uns anys més avant, uns anys més darrere, el més aproximat possible...
20: Ara ho contarem, perquè Gines, si jo no tinguera que parlar ara en Hugo, vol dir que m'ha acabat en el programa. Vull dir més coses, eh? Bueno, Víctor Hugo, el dia 17 és aquesta setmana, el dissabte, no?
22: Sí, senyor, el dissabte.
20: Presentació de càrrecs. I t'estrenes públicament, no?
22: Entre cometes, l'estrena va ser en el concurs de sergent major, però bueno, si així en el Calderón és el bateig de foc.
20: I els nervis van bé, tu eres un home tranquil, no?
22: Ara de moment estic tranquil, suposa que ha arribat el moment, doncs...
20: Eres un veterano.
22: Nerviet, però...
20: El dubte tu és així perquè els que tenim la sort de tindre una invitació o podem entrar allí... És un acte esplèndid de bonico i el marc no pot ser millor. Es va fer una prova en el Calderón i la prova segur va quedar-se.
22: Sí,
20: no?
22: Sí, sí.
20: És com el Covid, que també s'ha quedat. Però la gent veu lo que veu, lo que està fent en aquest moment.
22: Correcte.
20: Per això tu, uns entresijos, uns amagatalls... Que no ho sap la gent.
22: Mai millor dit, sí. Té molta feina darrere perquè, el que dius tu, la gent està allí l'hora o l'hora i mitja que dura l'acte, pues, és el que veu, però darrere tot això n'hi ha moltes reunions, planificacions, whatsapps, xerrades, que porta que tot isca com té que ser. Perquè primer, no és flor d'un dia d'això d'arribar i puar. No?
20: Primer el secretari Is fa les salutacions
22: primer,
20: bueno. Autoritats, tot això, i il·lustris el senyor alcalde, diputats, senyor president,
22: saluda a tot el món.
20: I després dona l'acte. Des de fa uns anys, i queda molt bé, perquè abans es feien unes presentacions a voltes massa llargues, i tal.
22: Sí, feia una presentació massa llargues i, entre cometes, pues, com no som
20: professionals,
22: correcte, pues, cada un feia la presentació de la seva forma i, entre cometes, no és que no quedaran bé, però, bueno, quedava per l'altura que té el coi, sí, i tenim que professionalitzar-lo, entre cometes.
20: I ara es fa una gravació que parla el protagonista, el càrrec.
22: Es fa un vídeo en el presentador i en el càrrec.
20: En el càrrec. Correcte. I el presentador només presenta, així vos presenta,
22: sí,
20: i ell no fa ningun comentari
22: protocolari
20: de...
22: No.
20: Il·lustris, senyor alcalde, senyor...
22: No, res, no, res. Quan s'acaba el vídeo i presenta el càrrec, i li dona un abraç i s'acaba la...
20: Es pega un abraç, els dos, això.
22: I avant.
20: Bueno, jo un any, nosaltres... m'ho ha tocat a Sitges.
22: Algo vos toca, no?
20: I el presentador, pues, és un paquito Aznar, també. Bueno, això té una tasca molt gran, Nacho Lara, no?
22: Nacho Lara, correcte, és l'encarregat de fer tots els vídeos i el muntatge dels vídeos, les entrevistes a Escar i els personatges, o sigui que això va des d'estiu, va rodant.
20: I va... perquè el càrrec té que recopilar dades.
22: Correcte, el presentador li recopila foto igual que el càrrec i fa un muntatge de la gravació de l'entrevista que li fa tant al presentador com al càrrec. O sigui, que això,
20: això és una de les coses que molta gent pues, ho veu allí, però no sabia que això comporta un treball de mesos. Sí. Mm, sí. Bueno, tu, començant, i ara parlarem de les festes ja estan ahí, cridant-nos està, la festa cridant-nos està.
0: Sí, sí.
20: Ja has vist dissenyos i tot?
0: Anem ja hem vist dissenyos.
20: Ja, bé,
0: ja està tot vist.
20: Digues-me algo, conta-mos algo al públic.
0: Res, tot molt bé.
20: Enguany, les millors festes del món. Estàs bé? Vist,
0: com sempre. Sempre, pues,
20: no, però has vist novetats en algun...
0: Sí, n'hi ha novetats, la festa continua, la tradició segueix, i les noves tendències, els noves dissenys de gent jove entra en força, en la festa.
20: Bueno, enguany la que fa el carnet, el cartell, resulta que el Pablo Lionella i també el més que ve la Duroga al Monte Carlo, i resulta que em coneix molt, i dic, xica, i dic, pues, per favor, aquest dia, diu, no, jo aniré a pegar-te un abraç. Coneixia jo el seu pare, que així és el Codianos, i tot. Bueno, entonces, en aquest any estàs satisfeta de la tasca?
0: Sí, sí, de fet, se'm vam anar ja en estiu quasi en la feina tota feta.
20: Un tal Pita estarà contentíssim.
0: Molt content.
20: I orgullós, no?
0: Molt content i molt orgullós.
20: Més que com va fer del Feris.
0: Més, segur.
20: Segur. Que cosa, eh? Veure, jo també, fica't, també jo portava el teatre, les amajades, tot, i ara, pues, ja que creuen els gens, tu ja saps...

0: com ara que arribarà un dia que duràs, porràs el teu carnet d'identitat i t'eixeran les cadires i tu pagaràs. Però entonces es feia i ja baixàvem pues, tots els directius. Tots els directius pertenixíem a la ponència de cadires. No? I anàvem i baixàvem prompte. Havia que acabava del banc i es feia un bocadillo i baixava. No? I hi havia hagut un bibliotecari molt bo, Jorge, no recordo, però després me'n recordo. I el va substituir, que és així, li envia un abraç, ell diu que, jo dic jo, que és el meu germà major, Antonio Castelló, fins i tot que li van deixar un talonari al camp per, en blanc per a comprar coses, i evaporant en ordre allò de deberes, i jo ja fa anys que no he pujat, però un any que vaig pujar, xica, allà donava gust la biblioteca. I ara el pertoca a tu mantindre tot això, no?
1: Sí, així és. De fet, ara estem en renovació perquè estem clavant les existències que tenim en la xarxa llibres de la Generalitat, i a banda d'això estem actualitzant tots els llibres que n'hi ha i publicacions, però que siguin pràcticament del COI, de les festes morts i cristians i de cultura popular i folklore. S'ha de centrar ahí, perquè abans, clar, s'acumulava molt de llibre per herències o per donacions o per lo que fora, que no tenien res a veure a la festa de morts i cristians, i ara estem depurant-ho en aquest sentit.
0: Bueno, pa la setmana aquesta que va ser lo de l'art i modernisme, claro, el COI té el privilegi de que venen de moltes poblacions, perquè el COI possiblement que tinga d'art i modernisme en edificis soles més que en València, segurament, vull dir, per comparar alguna cosa, vol dir que té molta... Tu vas per Carcí Nicolau i vas per... Bueno, on està el Conservatori de Música, on està... Bueno, i des d'ací, ja que no han nomenat jo a la xica que pintarà el cartell anunciador, dic que tenim a José del Valle, que serà el que el dirigirà a l'himne. També s'han donat dos casos, crec, que viure el pare, un tal, no l'Almeria, el cosí, vivia el fill, va dirigir l'himne, que era president de la Federació de Bandes, i son pare ell el veia dirigir. Vull dir que hi ha pocs casos. Esto es, gràcies a Déu, José Miguel del Vall encara viu, l'enhorabona als dos públicament, i la veritat és que... Lo de l'art i modernisme estàvem parlant, i l'associació sempre ha contribuït en algo, no? La Cucafera, els cavallers, sí, sempre sí. Ha procurat estar ahí, no? Quan si no coi, sempre diem que d'una costum fem una tradició, no? I això va haver dut molta feina, no, els dos? Molts mesos de feina, perquè no és agarrar a veure la roperia que hi ha, no.
2: No.
0: És estudiar, il·lustrar, per aquell entens, entonces, has dit que era 1817.
1: 1917,
0: sí.
1: Uns anys amunt, uns anys avall, s'ha quadrat ahí la glòria.
0: Que, per cert, van tocar dos peces del mestre Barrichina, no? I a més el sergent va tindre el dijous passat, el vaixent de jo, el vaixent del plaer de tindre-ho, sí, d'estrenar-se antes de la glòria.
3: Antes de la glòria.
0: Sí, sí. Bueno, i què? Quina feina vora tinc que dur? Documentació?
2: Pues a veure, la cosa és que va vindre abans d'estiu. O sigui, ha sigut pocs mesos, però molt intensos. Perquè poquet temps han tingut que contactar en totes les filaes, en els primers trons, en el que fa de gloriero, buscar els trajes de l'època... Hem estat en filaes dins, hasta el fondo de cada fila. En alguna fila s'han ficat en roperia a buscar pues el pantaló, la faixa, el turbant...
0: Jo heu trobat algun?
2: Han trobat.
1: Sí,
2: coses
1: sí,
2: molt
1: sí.
2: Xules.
0: El guacilillo de Sitges, segur.
2: Han trobat pues, curiositats, trajes que estaven abandonats un poc en alguna fila, perquè al final pues, la gent va canviant de local i es queda pues, en una caixeta. I traure-ho a flote, com aquí que diu, pues està molt bé, perquè es recupera una vestimenta de l'època.
0: Jo, per circumstàncies personals, no puc acudir als actes avui en dia, però em van passar dos vídeos i hi havia, no sé si era el Visigó

0: Todo el de la dreta, que és l'esquerra d'ell, que portava un traje aparatós, aparatós, era el Visigodo.
1: Era el Visigodo. I el coneixes tu, el Visigodo.
0: Qui era? Qui va fer?
1: Pep Camús.
0: Pep Camús. I ara que ho dius tu, m'ho va dir el meu fill, perquè el meu fill és molt amic de Camús. Me caguen la mar, Camús descreuats.
1: Sí, és que es va demanar també, no?, que les filades que vulgueren, que es posaren els complements de l'època, doncs barbes, sí, sí, o peluques o bigots així grans, i van haver glorieros que sí que van eixir així.
0: Van aportar, els glorieros van aportar, és que... Que sabeu més o menys com van designar els glorieros que anaven a representar això? Havia dit glorieros, però fer. Sabeu com ho van fer els filars? Per sorteig o va demanar algú? No ho sabeu.
2: De diferent forma, cada filar.
0: Cada filar.
2: Va decidir d'una forma. Pues, n'hi havia una filar que era per antiguetat, altres per sorteig, perquè en alguna fila s'han trobat que el traje ja el tenien. D'una talla.
0: Sí.
2: Per exemple, puc parlar dels xanos, que la talla era la M. Entonces, tota la gent que volia presentar-se que tenia una L o una XL o una S, pues la cosa estava complicada. I es va demanar pues, que la gent que es presentara tinguera una talla
0: equilibrada. I quan faltava alguna peça, l'heu tingut que confeccionar?
2: En alguns casos sí. Sí.
0: Bueno, ara em perdonareu, però està fent més senyes el tècnic perquè vol donar-nos algun consell publicitari i amb el vostre permís anem a escoltar-lo, eh?
3: Roberto Pérez Jordà, treballs per a la festa, dissenys, esquadres, petos, bolses. Roberto Pérez Jordà, carrer Sant Isidre 28, Alcoi. Telèfon 965 33 21 71. Cuando la fiesta grande se acerca, hay que pensar en los preparativos. Lo más importante es un buen calzado. En Calzados Torres somos especialistas en calzado moro y cristiano. Calzados Torres, artesano diplomado, en calle San Nicolás 59. Festa Alcoi, diseño, confección y alquiler de trajes para fiestas de moros y cristianos. Festa Alcoi. Nos encontrarás en Polígono Industrial Cotes Altes, Fila Montañesos 21, Alcoi. Teléfono 965 33 64 80.
4: El pròxim diumenge 18 d'octubre, des de la Fila Realistes, t'esperem a la Fundició Rodes a les 12 del migdia en la presentació del Boato del Capità. Recorda, el pròxim diumenge 18 d'octubre a les 12 en la Fundició Rodes.
5: El Oktoberfest se disfruta en el Monte Carlo. Todos los jueves de octubre, de 19:30 a 23 horas, ven y degusta nuestra auténtica cerveza al más puro estilo alemán, con su tapa especial y nuestra cerveza de bodega con su tapa española. De lunes a miércoles, Oktobertap. Tapa más caña por solo 2,50 euros. Calidad, precio y buen ambiente en el Salón Monte Carlo. Monte Carlo, donde siempre mejor que nunca.
6: Lo mejor en salazones, jamones y quesos lo encontrarás en Ultramarinos Adrián, en el Mercat de Sant Roc. No dejes de probar nuestro producto estrella y más tradicional alcoyano, Pericana de Capellà, así como nuestra gran innovación, Capellà Torrat.
0: Bueno, ja hem escoltat els consells d'estos publicitaris i la veritat que val la pena escoltar-los sempre. Víctor, Víctor, el secretari, Víctor Hugo, sol tocar quasi sempre una part, ho diríem, una xaranga o un...
7: Sí, en la presentació de Carre n'hi ha una banda.
0: I què toca? Sempre una peça de la fila
7: del Carre, correcte. Ah. En guany, per exemple... Pues...
0: El Tito.
7: Si vols, te l'he pogut estar
0: dir. Agustín.
7: Tenim a Tino Herrera. Tenim a Shakir, dels Berberiscos. Tenim a Chirimiqui, dels Asturianos. Capitán, dels Realistes. I un Moro Mudéjar, del Sant Jordi.
0: Bueno, avui crec que hi ha novetats que tu eres amic i vas a dir-les així en Radio Coi.
7: Pues sí, mira, des d'ací volíem felicitar als guanyadors. Bueno, tenim els guanyadors del concurs de composició de música festera.
0: Ah, sí?
7: Sí. Que...
0: Enguany què tocava? Passo doble?
7: Enguany era... Passo doble, correcte. Doble, sí. Vale. I el guanyador és Joan Enric Canet Todolí.
0: Home, este Canet ha sigut molta volta...
7: Compositor dels Creuats.
0: Compositor i ha sigut molta volta jurat.
7: Correcte, sí. Imagina't. Després també tenim el guanyador del concurs de certamen de teatre, que és Jordi Grau Ripoll.
0: Jordi Grau
7: Ripoll. Grau Ripoll, correcte. Ha guanyat el certamen de teatre i el de Sainet i el de Microsainet.
0: Ah, però este Jordi Grau, si és el Jordi Grau que conec jo... Sí,
7: sí, sí.
0: Estava, ell va fer en companyia de Ximo Llorenç, que vaig dir jo, estic de tu, no, estic de tu que bufe. No?
7: Estic de tu que bufe.
0: No. Sí, crec que era això.
7: Sí, sí, sí.
0: Robàvem un banc i tot això, sí.
7: I després bueno. També felicitar a Beca Jover perquè serà l'autora de la portada de la revista de festes 2027.
0: Aquí?
7: Beca Jover.
0: Beca Jover.
7: Rebeca Jover, sí.
0: No té res que veure en Mònica Jover?
7: Sí, és família. És família.
0: Ah, és família?
7: Sí, sí. Sí.
0: Ah, carai.
7: Però és una dissenyadora de molt de prestigi i de molt de renom i pensàvem que en l'any del 750 aniversari...
0: Ja fa anys que la portada quasi li se dona...
7: Enguany és una portada molt xula, molt impactant. Bueno,
0: la de l'any passat va ser també, Mònica s'ho va currar perquè sí, ella sí. No és figurativa i s'ho va tindre que fer bordats i bueno, de fer...
7: Sí, sí, va fer una feinassa
0: molt gran.
7: Enguany Beca també ens dona una sorpresa
0: sí, també,
7: molt gran.
0: Sí, també, ja heu tingut ocasió de veure-la.
2: Sí.
0: Sí. Ho veu tot,
2: Ho veiem tot.
0: I a mi només em diu que és molt bonic, no com deu res.
7: Ja veurà,
0: Què més? I el mateix dia,
7: correcte,
0: el
7: dissabte per matí a les 11:30 en el Calderón, fem la matinal infantil, que és on entreguem els premis de literatura.
0: Premis de pintura
7: i pintura i literatura infantil, correcte. A les 11:30 en el Calderón.
0: El Calderón. I ja, és, ja quan està a posar la Conxa i aquesta
7: correcte. Manera... Així ja està, aprofitem va. I pel matí donem els premis de xiquets premis. I per l'esprà fem la presentació de càrrecs.
0: I estaven comentant que sol tocar la no sé, està lleig de la xaranga, però una selecció de músics.
7: Correcte,
0: i toquen
7: un
0: allí
7: grup de músics
0: de la Nova i José Antonio Linares sol dirigir-ho
7: sí, tots els anys, correcte.
0: Que a més és el president de la Nova.
7: Sí, de la Nova, correcte. Ens amenitza l'acte tant a l'entrada com mentre fan el president fa l'entrega de les insígnies, així que queda un acte protocolari molt bonic.
0: Bueno, ja sabem el director de l'himne.
7: I tenim ja el trio i ja el tenim designat.
0: Ja tenim pràcticament
7: ja només tot. Falta que siga
0: que
7: siga
0: no plou,
7: que no plou, correcte.
0: Enguany les festes són? Bueno, enguany, jo dic enguany les festes l'any que ve.
7: Bueno, enguany pues lo que l'ajuntament ens ha dit que tenim
0: quins dies són?
7: Pues és 23, no me recordo.
0: Sí.
7: El ball de fecha no me recordo.
0: El 23 crec que és l'entrada.
7: 23 és l'entrada, crec que
0: sí. Bueno, però menys un any el dia Sant Jordi és festa.
7: Bueno, bé, sí.
0: I hi ha moros pel carrer i cristians.
7: No, el 23 no, realment no és festiu, no? No, és laboral.
0: No sé.
7: El 23 serà l'acte que clausurarem l'any jubilar, el 750 aniversari, farem la clausura de l'acte de l'any. I bueno, farem actes al carrer i pues bueno, pues al ser laboral pues intentarem que el màxim públic possible puc anar.
0: En este programa no s'ha fet mai crítica, és una opinió, però la meva opinió és que en un any que celebrem el 750 aniversari i l'any jubilar que només ho han donat a tres nacions, pues el dia 23 jo pense que tindria que haver sigut festiu. Alfonso també
1: jo penso que també
0: nosaltres no som aquí perquè això serà cosa des de laboral, serà cosa de sindicats i ajuntaments i coses
7: sí, aquestes coses se m'escapen a...
0: però des d'ací sí que vos dic als responsables que teniu molt poqueta sensibilitat festera. Bé, perquè tot la vida no fer números, no?
7: Correcte.
0: Si no, ara estaria així l'àrea econòmica. Estem parlant de...
1: Vaja.
0: També l'àrea econòmica, fíjate, jo soc sempre un admirador de l'àrea econòmica perquè tots feu una tasca que el deu, però aquells quadrar... És que avui en dia no es manegen molts diners en una fila, No és com antigament que el cacique treia una servilleta d'una butxaca i una apuntava això i el contracte Jo vaig acompanyar a contratar a la banda de música una volta i el contrafa se fa el vermut allí i sí. Ja està.
7: Nosaltres, de broma, bueno, de broma no, en sèrio, diem que els pressupostos que manegen les filades de l'associació són molt més elevats que qualsevol empresa d'ací de, sí, del País. Sí, sí. Són pressupostos molt grans. Entonces tenen que estar tots els dies quadrant i ven les partides que de gastos i d'ingressos.
0: En la taula presidencial del Calderón en el escenari, que queda molt bonic quan ja està a punt de a quina hora és?
7: 7:30.
0: 7:30. Quan a punt de les 7:30 o a les 7:30 i sempre uns minutets més, toca una música, una peça i entren els càrrecs i les autoritats i tot, i a mi em porta el preu de punta.
7: Sí, sí, la veritat és que la fanfarra que toquen a l'entrar és molt emocionant, i veure com entren els càrrecs fins a la taula és... Bueno, per qui no ho hagi vist, ho recomana.
0: Jo també, és una pena que no li se dona també, jo sóc molt... A resultes d'això, almenys nomenar el nom de mossèn Torregrossa, perquè és l'únic membre històric que
7: correcte,
0: que
7: l'únic membre històric, sí, sí.
0: I per almenys dir el nom, no? Jo el tinc convidat ja pel dia 22 ahir en el Monte Carlo. Hi ha els quatre càrrecs i ell. Atentos, quatre càrrecs. Ho sabeu, però ja us ho recordo jo. Perquè el programa el fem una volta al mes i és bonic tindre... Sí. Quin entresijo teniu? Quin amagatalls teniu de més que comentar-me? Tu ja has dit els premis i tot.
7: Sí, jo ja la meva pena ja l'ha feta.
0: El cartell, te recordes el nom?
7: El cartell de?
0: El cartell anunciador de les festes.
7: Ah, és Lola Llopis.
0: Llopis, Llopis.
7: Lola Llopis, correcte.
0: Llopis.
7: Això com és una cosa que s'encarrega l'Ajuntament, nosaltres sí, no entrem.
0: Bueno, algun any li tocarà David Pastor, perquè també és un grandíssim pintor de Sidel Coll, que està fora i ha fet un any el de la Verge de Lliris.
7: Sí.
0: I la veritat que té... Jo vaig estar pintant en el mural de la festa i ell en té un al costat, de Leonel, que és un gran artista.
7: Sí, sí.
0: Bé, qui vos ha convencionat alguna peça quan podrà fer falta pel traje?
2: Pues Isaías de Festa al Coll mos ha acompanyat en este,
0: Coll,
2: sí,
0: Isaías,
2: en
0: sí,
2: este projecte tan divertit.
0: Isaías i Santi i...
2: Sí, i després pues també pues alguns cascos, alguna, no, algun cinturó Alfonso, sí, algo... que mos ha deixat.
7: Sí,
2: i també més que confeccionat.
1: Algo que teníem també en roperia en el
2: exacte.
1: Casal. O les mateixes filades ho han proporcionat o s'ho han fet ells mateixa. Per exemple, el Gloriet dels Bascos el cuero que portava se'l va tratar ell, se'l va envellir ell perquè quedara de l'època.
0: Bueno, vosaltres ja no ho coneixeu, però la roperia en el Casal era una... Jo recordo que estava en el balconet i passava una esquadra i vindre un d'on tenien: Paco, reserva'm aquesta esquadra per mi. I vull dir que teníem, claro, i no pagaven. Jo era l'hombre malo, que era el que tassava això, i això no mos... Si l'esquadra val... Bueno, pues, fill, això és el que podem pagar. I els quatre estratges que se vam portar pel boato, entonces els filaires no feien boato, que no ho pagaven ni la llevar. Ah, bueno, això sí. Vull dir, els 400 doncs no se n'hiixien tants. Ara s'ha multiplicat per dos la festa. I tu, què el que he de fer? La crònica... No?
1: La crònica en
0: la crònica ja posaràs alguna cosa d'això, no? De l'arte modernista, no?
1: Bueno, però això és més memòria.
0: És més memòria que
1: crònica. La part és que sí que volem fer un article en la revista.
0: Deveu de fer, clar, un artista.
1: Perquè després de
0: la fotografia i tot.
1: Clar, de tota la... Detallant tot el que s'ha fet, la faena que ha estat darrere, també donant les gràcies, ara que estem així, que en la lloa, a Tono Arques i a Nacho Vicedo, ponents de roperia i de festes, sí, per la llibertat absoluta que ens han donat per a desenvolupar este acte, i a José del Valle per l'elecció de les peces de música, de la Glòria, que va ser un conjunt molt bonic, com us va agradar tot.
0: La setmana passada
1: va
0: anar a la bar a Nacho Vicedo com a ponent de festa, i s'han de donar compte que els 21 i primers trons i el ponent de festa es fan un gran esforç, perquè tenim el mateix horari, la mateixa carrera, Correcte. I s'han doblat les filades s'han doblat de festes.
7: L'encaje de bolillos que té que fer el ponent de festes en les 28 filades és impressionant, igual que les filades ho tenen que fer pa poder complir en els paràmetres que Nacho des de la ponència de festes ho indica. És molt complicat, des de l'hora té una feina tot l'any.
0: Aquí ho endevine, aquest ho eixes als muntanyesos.
2: Sí,
0: sí, no ens podem veure que viu en Londres també i ja la veritat és que estàvem comentant de que fica tu per preparar només l'acte de presentació de càrrecs la tasca que du des de mesos abans i eixe dia tu que estàs dins entre caixes entre bambalines entre caixes quan et toca així també et deu com a fester et deus emocionat també quan el president li posa la xapa i veus...
7: Sí, home, són moments que, com bé dius tu, des de bambalines tens una perspectiva que ningú pot veure i el moment de que sona la marxa tria pel càrrec i el president li imposa l'insignia és molt emotiu.
0: Li posa l'insignia també al Sant Jordi.
7: Sí, per al Sant Jordi els quatre càrrecs, correcte.
0: De quina escola és el Sant Jordi?
7: De les Esclaves. Col·legi
0: Esclaves. Ah, les Esclaves. Entonces això ja li hauran fet la festa.
7: Sí, el divendres pel matí li fan una xicoteta presentació.
0: I el president li posa una insígnia, no?
7: No, la insígnia li posa el dissabte en l'acte oficial.
0: No, l'acte, sí, la presentació.
7: El divendres fan una presentació pels companys del col·legi i el dissabte en la presentació és quan se li imposa l'insígnia.
0: Quan li posa l'insígnia, sí.
7: Sí, li fa el traspàs de la bandera i l'imposició
0: de la bandera. El traspàs de la bandera, li posa l'insígnia.
7: Correcte.
0: Ja està, i el xiquet ve de Londres, no?, l'anterior.
7: L'anterior, Mateo, ve de Londres divendres per la nit.
0: Ha tingut que fer viatges, també. La mare moda també en va molts. La veritat és que, bueno, per la festa uno fa el que sigui.
7: Correcte.
0: I si no estaríeu així. Per la festa no seríeu vocals. I Gonzalo, dime molt temps, tinc... Ja s'ha acabat? Me caixi la mana. Bueno, pues xiquets, tinc que donar-vos primer que res les gràcies perquè m'haveu acompanyat. Convidem perquè primer Víctor Hugo Ribet Muñoz, que és el nou secretari de l'Associació Sant Jordi. Alfonso Llorenç Picó, cronista, assessor històric i bibliotecari. I Carla Julià Pérez, que és l'assessora artística. Jordi Valor i Serra era bibliotecari, que me s'ha oblidat, ara m'ha recordat. Xiquets, tinc que donar-vos les gràcies perquè m'hagueu acompanyat, que hagueu donat aquesta informació conforme ha dit Víctor, i sobretot, l'enhorabona per la tasca que feu.
2: Gràcies.
7: Moltes gràcies, Paco.
1: Gràcies, Paco.